0: Radio Elche Cadena Ser 99.1.
1: Estoy haciendo tarta de Elche y no me sale, Yaya.
2: A veure, on has vist la receta?
1: En las redes sociales.
2: Ah, com en la meua època.
1: En tu època havia redes sociales?
2: Clar, de l'Assumpció, Antònia, Vicent, i tots els veïns es ajudaven en tot i aprenien els uns dels altres. I això sempre ho guardarem al cor.
1: Proyecto Pusol en el corazón de nuestra historia, patrimonio de la humanidad.
3: Patrocina Radio Elche Cadena Ser